right hi va ku gundo langa indlela leyi nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni hi va hi kha hi xira kahle ti-codes hi ndlela leyi nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-8875-942 hi xira kahle ti-codes na ti-verses nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka ka mpfuni wa siku ra namuntlha hi leri wani risimu hi ta va hi kha hi tiphina kahle rona ndi masiya hi ndlela leyiwa nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka ndlela ya xihambana.